0: Iglesia Noticia.
1: COPE, estar informado.
2: Déjate seducir por nuestros arroces irresistibles. La auténtica fideuá de Gandía, un exquisito arroz del señoret y nuestra espectacular paella valenciana, ganadora del primer premio internacional, Isabel Playa Gandía. Calle Armada Española 1. Reserva ahora al 673-013-795. Te va a encantar.
3: ¿Eres de los que siempre van con España? Pues atento, vuelven los días Ebro a Moy Motor. Del 10 al 21 de septiembre, precios especiales en toda la gama Ebro. Y además, compra tu Ebro y llévate regalos exclusivos de la selección española. Sí, sí, has escuchado bien. Del 10 al 21 de septiembre en Ebro Moy Motor, Gandía, Denia y Xàtiva. ¡No lo dejes escapar!
4: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta, és cosa de tots i totes. Ajuntament d'Olivaneta.